0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: ara anem a xerrar de l'actualitat de Felanix i d'alguns dels principals temes que afecten en el municipi. Ens acompanya la batlessa d'aquest municipi, Felanix, na Catalina Soler. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a Ràdio Balear.
0: Bueno, volem tractar alguns temes d'interès, no? I

0: Començàvem amb l'actualitat més immediata, i és que Felanix acull una nova edició de Job Talent Mallorca, una jornada que, bueno, que posa en contacte empreses i persones que cerquen feina o volen millorar la seva situació professional. Com s'està duent a terme? Què pot aportar una iniciativa com aquesta en el municipi?
1: Sí, la veritat és que avui de matí hem inaugurat amb l'Ajuntament, amb el president del Consell de Mallorca, aquesta fira de formació d'empreses i de joves i entitats que donen aquest tipus d'informació. Jo estic que ha estat una, crec que serà una jornada molt profitosa. És una jornada d'intentar explicar als joves que de cada vegada anem a més a la formació dual, mentre te forma ja te contrata per anar fent feina.
0: Sí.
1: I per tant, jo simplement els he dit que han de triar la professió que sigui, però que la triïn amb passió, perquè si és així se pensaran que no fan feina mai. Per tant, jo crec que és un dels requisits que hi ha. Tenim molta falta de mà d'obra de joves.
0: Sí.
1: A més, jo crec que hem de saber consolidar els nostres treballs aquí a Mallorca. És molt més fàcil quan acaben la carrera, quan acaben el que sigui, anar a explorar altres àmbits. I també és cert que, per exemple, hi ha una empresa que es ve a la mitjana, que remedeix el grup A, que tenen una lota que ve de la formació dual.
0: Sí.
1: I diu, on hauríem de tenir més de joves, diu, perquè necessitem fer ja aquest canvi generacional dins les empreses. Per tant, jo crec que haurà estat una jornada profitosa, estic completament segura. Han explicat, ha sortit una mare que, a més, ho ha dit, tenc 50 anys, tenc un fill de 5, diu, jo el Covid me va fer tancar la meva empresa que tenia a Fuerteventura.
0: Sí.
1: Diu, i gràcies a aquesta formació dual, diu, n'he sortit. Diu, i per tant, l'únic que vos anima a joves és a moure-vos, a demanar informació, a impliquir-vos, diu, perquè se'n surt. Diu, i vos vendria a dir que qui vol fer feina en fa. Per tant, han començat bé, el començament ha estat molt positiu.
0: Jornades com aquestes, Valdesa, són molt positives, tal com m'ho diu, i així com també ho traslladen, no? Les persones que s'apropen i les mateixes empreses, i que moltes d'elles, doncs, se'n van ja fins i tot pràcticament en contractes signats, no? de treball, o ja per una següent entrevista per seguir avançant, no? I la possibilitat de contractar la persona que s'ha apropat en aquestes empreses, no, Valdesa?
1: Efectivament és així, per tant, falta molta mà d'obra. I jo crec que la gent, com bé ha dit aquesta mare, m'agrada molt, diu, si un vol fer feina i ja fa coneixement i se mou, fas feina. Per tant, sí. Aquestes jornades són per posar en coneixement les empreses, les possibilitats, les diferents oficines que hi ha, tant a nivell autonòmic, a nivell europeu, a nivell insular, de les que t'ajuden a orientar-te. L'orientació és fonamental i, per tant, jo crec que tot això és molt important.
0: Anem a xerrar un poquet d'habitatge també, Valdesa, i és que l'antic hospici de Felanix acollirà 8 habitatges públics de lloguer, en preferència per a persones majors de 65 anys, que, bueno, acreditin manco 10 anys de residència en el municipi. Què representa aquest projecte per a Felanix?
1: La veritat és que molt, nosaltres només podem tenir paraules d'agraïment cap a les governs de Balears, perdonava, amb la sensibilitat que han tingut, en posar en valor vivenda pública. Nosaltres l'hospici era una entitat que ve d'enrere, que tot l'edifici anava de caire social i per tant li estem tornant a donar aquesta volta en aquest caire social i farem 5 vivendes de persones majors de 65 anys que en principi siguin vàlides amb una petita dependència, que siguin dependents però lleus, amb unes zones comuns, amb unes habitacions, que en cas que això mos passa ara, persones que fa tota la vida que havien viscut a Felaní, que ja van venir ja i han crescut els seus fills, els seus nets, ara per el que sigui, el propietari de la vivenda la vol vendre o sí. Vol fer una vivenda nova, i se troben que el que queda de vida, és a dir, perquè a l'edat, inexorablement, té una finalització, tothom té una data de caducitat, més pressa o més tard, com jo dic, se trobarien que no poden anar a viure amb els fills, on els fills, i no volen comprar res ja, I per tant això seria una mica una solució per trobar transitoriament aquests llocs per viure. Per tant, per nosaltres estem molt contents.
0: És una promoció que bueno, ha posat el focus en les persones majors, però suposam que l'Ajuntament també està detectant altres necessitats d'habitatges i, bueno, i quines actuacions considera que ara mateix són prioritàries dins aquest àmbit, Vallesa?
1: Bé, s'estuen nosaltres duim, és a dir, nosaltres tenim també un solar a Porta Colón, que també l'han cedit a un altre programa del govern de Sallet Balears, aquí on faran 5 vivendes per joves menors de 35 anys. Per tant, nosaltres durant aquesta legislatura hem aconseguit dos tipus de línies de vivenda pública, una per persones majors i una per persones joves. Així tot, ens falta terreny públic, que suposant que si un dia anem desenvolupant les darreres zones que queden a Falani tindrem més solars, sí. Però anem fent aquesta feina perquè pugui ser així.
0: L'Ajuntament de Falanís també recolza el comerç local i precisament ha posat en marxa una nova edició de Mou Falanís 2026 amb vals de descompte per incentivar les compres en els establiments del municipi. Quina resposta espereu que tingui aquesta nova edició d'aquesta campanya?
1: La veritat és un èxit dels bonus que se posen molt aviat. Per tant, supos que segur que més els comerç ho notaran, que la gent s'abaixarà els bonus i la gent anirà a comprar. Sempre ha tingut molt d'èxit aquestes convocatòria, sí. Per tant, esperant que tingués la mateixa convocatòria.
0: A més, va dirigit a residents majors de 18 anys, empadronats en el municipi, que pot obtenir 3 vals de 10 euros.
1: 3 euros que arriben a ser 30 euros.
0: I que s'han d'utilitzar en els establiments dels municipis, diferents establiments, no?
1: Efectivament, hi ha tot el llistat ja d'establiment que s'hi van adherint i cada dia més. Sí. I per tant estem fent aquesta feina perquè és una manera de promocionar la compra del comerç local i no d'anar a altres llocs a fer la compra.
0: També, ara en matèria de patrimoni, Vallesa, Falenic s'ha imposat un nou itinerari cultural que connecta jaciments com els closos de Can Gaià, Can Roig Nou, els Rosells i la Mola d'en Bordoi II. Què suposa aquesta actuació per la divulgació del patrimoni del municipi, Vallesa?
1: És molt important, era un compromís més de crear les rutes arqueològiques, l'hem creada i per tant és un compromís molt important per part nostra perquè tenim un jaciment molt important de Rau de Falanitx i per tant jo crec que és un compromís en el passat, present i també futur per conèixer d'on venim, de on venim i Falanitx i la història que duu. He d'agrair evidentment en els amics dels closos també la feinada que fan en els closos de Can Gaià, sí. I ara ja la passa més important que hauríem de fer seria aprovar definitivament el pla especial per poder fer d'una vegada per totes el centre d'interpretació dels closos, que és el que donarà l'impuls definitiu a tota aquesta ruta arqueològica que en aquest moment ja estic a punt ja d'inaugurar i de donar a conèixer.
0: Aquest projecte inclou millores dels accessos, panells interpretatius, exacte, recursos digitals i també una ampliació de l'oferta educativa per als escolars, no? Que és molt important, no?
1: Això és molt important, sí.
0: És una manera de fer que el patrimoni sigui més conegut tant per als visitants com per als mateixos falanitxers, no, Vallesa?
1: Clar, evidentment, és a dir, la gent sí que coneix molt bé els closos,
0: sí.
1: Però aquesta altra part dels altres llocs arqueològics no els coneix tant, i per tant és una manera de donar l'abast i, a més, molt important, la tasca divulgativa escolar.
0: Ja mirant cap a un futur breu, no?, és que ja s'espera una de les grans cites de la tardor, la Fira del Pebre Bord. Serà el proper dia 25 d'octubre, no, Vallesa?
1: 24 començam amb la trobada gigant, després de vespre un concert, que serà també important, i dia 25 és el gran dia de la Fira del Pebre Bord, que és l'única fira que dura tot el dia fins a les 7 de l'hora baixa.
0: Per Falanís, què representa aquesta fira, Vallesa?
1: Bueno, el punt d'inflexió és la fira important, és la fira bona.
0: Sí.
1: La fira que, com ho retratem, els nostres van passar, que era, li diuen ser despredador, perquè l'octubre ja havien acabat en els pagesos les cuides de guerrobes, de moles, havien fet el vi, havien fet tot, i des del mes que havien tret aprofitaven per venir a fer la nit aquest dia a Firi i comprar-se com dent la joia que aquella senyora normalment se podia fer comprar i per tant i venien a comprar es preva per poder fer les matances, que és l'essència fonamental de qualsevol sobressava, qualsevol llengonissa es preva a bord. I per tant venien a fer la nit i aprofitar per fer les compres del mes que havien tret de tota la cuita de l'estiu, que sempre normalment te diuen que invertien en joies en aquell moment les nostres repadrines, i també compraven espreu de bord per fer ja les matances.
0: Uh-huh. Doncs hem xerrat de diferents qüestions, de patrimoni, d'habitatge, també de comerç local, cultura, tradicions, temes que han anat desgranant la Catalina Soler, Vallesa de Felanics. Catalina, com sempre, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver repassat aquests temes i iniciatives, projectes que hi ha damunt la taula en el municipi. Bueno, l'esperam a una propera ocasió per seguir xerrant de Felanics, si li sembla bé.
1: Beníssim, aquí estaré i encantada per parlar de la gestió municipal que fem a Felanics.
0: Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Que vagi bé.
1: Un dia. Gràcies.

0: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Ui!
2: Què vols, to meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si l'he canviat, estigui fotut, l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En Pere, li he venut.
1: Has fet el cap viu!
2: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígamo.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
3: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: ¡Uy!
2: ¿Qué vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què ha fet? L'has tirat?
2: En Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígamo.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
3: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
7: Radio Balear, la nostra ràdio.

0: Volem xerrar continuació d'educació, formació professional i sobretot d'internacionalització. El CIFFP Politècnic de Llevant de Manacor està ampliant les seves connexions amb centres educatius d'altres països amb l'objectiu d'oferir noves oportunitats als seus alumnes. En els darrers mesos, professors del centre han participat en un projecte Erasmus al Senegal, una experiència que ha obert noves vies de col·laboració i que inclou també un projecte solidari per dotar d'equipament informàtic un institut senegalès. I més recentment, docents del Politècnic de Llevant també han viatjat en el Canadà, amb professors de l'IES Politècnic, el Liceu i CIDE, per conèixer de primera mà el sistema educatiu canadenc i el seu model de formació professional. En xerram en Jaume Serra Riera, ell és coordinador Erasmus del CIFP Politècnic de Llevant. Jaume, molt bon dia, benvingut. Bueno, per començar, Jaume, què suposa per el CIFP Politècnic de Llevant aquesta aposta decidida per la internacionalització de la formació professional?
1: Bueno, el fet de que el nostre centre pugui fer aquestes mobilitats internacionals dona una gran oportunitat als nostres alumnes de que puguin conèixer altres cultures, altres maneres de fer feina. Nosaltres som de la part de formació professional, per tant, ells poden fer pràctiques professionals que realment després li donen el títol i les poden fer a l'estranger, amb altres maneres de fer feina, altres cultures, altres maneres de pensar, i això, després d'un currículum, els dona un extra que fa que les empreses el dia de demà pues, puguin valorar tot aquest esforç que fan els nostres alumnes.
0: Fa uns mesos, un grup de docents del centre va viatjar al Senegal. Què cercàveu concretament amb aquesta primera experiència internacional i en què vareu tornar a Mallorca? Quines realitats educatives us vareu trobar allà?
1: Bueno, inicialment, aquesta mobilitat se va dur a terme perquè a dins la coordinació d'Erasmus que tenim en el nostre centre som quatre components. Jo estic de coordinador i després tinc una altra component, és la Núria, que ella era la coordinadora antiga. Me va cedir fa quatre cursos enrere, ella me va cedir l'espai perquè jo pogués entrar dins d'aquest món. En aquell moment estava ajudant amb ella i me va proposar dur a terme aquest projecte de Senegal.
0: Sí.
1: Ella ja hi havia estat, hi havia viatjat allà i varen viatjar dos professors d'informàtica, dos professors d'electricitat i na Núria i jo com a coordinador de la coordinació per a conèixer de primera mà d'instituts, les necessitats que tenien i ho embarcam dins el que és Erasmus, té un apartat que és inclusió, tota aquesta part d'ajuda social i ho englobam a que els nostres alumnes puguin fer una sèrie de pràctiques professionals allà. I ara mateix en guanya i tornarem amb professors d'electricitat i segurament també d'informàtica amb alumnes nostres, els quals se dedicaran a fer la dotació de xarxa elèctrica i de la xarxa informàtica d'una aula. En guany començarem amb una aula i molt previsiblement, si les coses van bé i tot, podrem continuar millorant altres aules del mateix centre.
0: El document xerra d'una experiència pionera i d'un projecte Erasmus que ha estat tot un èxit. Què és el que més us va sorprendre del sistema educatiu i de la formació professional en el Senegal?
1: En principi, ells lògicament no estan en el mateix nivell que nosaltres tecnològicament. Quan vàrem veure les seves mancances, com tenien les aules, de totes maneres nosaltres enguany quan ens trobarem amb un centre nou que està en construcció, un centre integrat que faran ells de formació professional allà.
0: Sí.
1: I la idea que tenim, perquè el que vam visitar nosaltres era un centre d'educació secundària i la idea, després d'haver vist realment les necessitats, ja teníem una idea feta en ment de lo que hem de fer en guany. Nosaltres normalment ens arriben a vegades ordenadors nous en el centre i substituïm els que ja són més vells per aquests nous, però són ordenadors que estan molt bé per poder fer feina i van veure que tenen molta mancança tecnològica. Simplement el professorat podia tenir una tableta a un ordenador i és l'únic que hi havia. L'alumnat no tenia pràcticament res a nivell tecnològic. La nostra idea és poder dotar aquesta aula, o començarem amb aquesta aula, la dotarem de la xarxa elèctrica, que serà, tota la feina serà feta per als nostres alumnes, i també inclourem la xarxa de connexions dels ordenadors, sí. I segurament aquests ordenadors nostres les duren cap allà i les actualitzarem. I si m'ordona temps, també els nostres alumnes mateixos impartiran un poquet de curset per ensenyar als alumnes d'allà com funciona un ordenador.
0: Jaume, quines diferències i quines coincidències us vareu trobar respecte al nostre sistema de formació professional?
1: Bueno, m'ho van sorprendre, perquè no només vam visitar aquest institut, vam visitar després també dos instituts més, que ja estaven més enfocats a la formació professional, i me va sorprendre perquè, primer de tot, l'educació que tenen és exquisita, sí. És a dir, l'educació ja dels alumnes, els valors que tenen, me van sorprendre molt, són valors que moltes vegades penso que aquí hauríem de recuperar un poc també a vegades, però en quant a ensenyament no estan tan en fora de nosaltres, és a dir, més o menys tot el que s'explicaven ells, perquè vam visitar, jo som professor de mecànica, sí. I els coneixements que ells impartien estan bastant bé, inclús tenien la millor qualque màquina que podríem dir, ah, mira, nosaltres no tenim aquesta màquina, i ells sí que la tenen, que han pogut rebre, perquè qualque centre d'allà també rebia fons privades, de centres privats, també.
0: Aquí també, ja m'ho comentaves, juga una vessant solidària molt, molt important, no, Jaume?
1: Sí, és que és un dels... Per dir-ho d'aquella manera, se podria dir que més o menys és un dels pilars d'Erasmus. Sí. Són valors europeus que intenten que nosaltres puguem fer aquest tipus de projectes, que siguin solidaris, que ajudem a altra gent... I nosaltres ho enfocàvem en que els nostres alumnes no només aprenguin una formació professional i un valor a l'hora de fer feina dins l'empresa, sinó que puguin tenir consciència de que hi ha altra gent que està a una altra escala diferent del que puguem estar nosaltres i que ells puguin assolir aquests valors socials i personals que també avui en dia en el nou sistema educatiu sí que estan damunt del currículum i que s'han de valorar i s'han d'avaluar, i per aquesta manera creiem que és una manera de que els nostres alumnes puguin anar més enllà i obriguen un pam més els ulls a el que realment només veuen aquí.
0: També heu tingut ocasió, i ara fem un canvi cap a un altre continent, heu viatjat al Canadà amb professors d'altres centres de Mallorca. Què heu anat a conèixer exactament i per què és interessant per la formació professional de les illes?
1: L'any passat començàrem en la primera mobilitat. Sí. Vam anar a Nova York i la idea era poder enviar alumnes de grau superior a fer les pràctiques professionals. Ben igual que ara mateix les poden fer a Europa, però Europa, ara mateix Erasmus, ha obert la possibilitat de que sigui fora d'Europa. I l'any passat vam començar amb aquesta part. Durant mig any ens vam preparar beníssim el que era la mobilitat de Nova York, sí. Per poder enviar futurs alumnes a que facin les pràctiques professionals allà. A Nova York, per exemple, vam fer feina juntament amb CIET Santa Maria d'Eivissa. Enviàrem quatre professors nostres, és a dir, la coordinació sencera, anàvem cap allà, juntament amb quatre professors més de CIET Santa Maria d'Eivissa, ens vam coordinar els dos centres i durant mig any més o menys que vam estar preparant la mobilitat, perquè el difícil és poder fer feina a més de 8.000 quilòmetres, poder fer contactes i aconseguir coses de profit i que puguin donar una qualitat i èxit en el nostre centre educatiu. Allà mateix vam visitar, per exemple, centres d'informàtica, perquè si ets Santa Maria i nosaltres tenim els estudis d'informàtica, vam poder veure com fan feina ells, quina part tecnològica empleen, com ho utilitzen, quin sistema educatiu tenen per conèixer de primera mà com funcionen ells, per valorar si s'apareix molt en el nostre, que realment no estem tan en fora, són molt similars. Després també vam visitar high schools tecnològiques, com que no només eren... Els dos centres tenim FP, però si ets Santa Maria d'Eivissa també té una part de secundari, també ens varen visitar, varen, des de part d'Eivissa, vengueren professors d'educació d'educació física,
0: sí.
1: I de comerç també, o d'economia, millor dit, i també vam visitar el que era l'oficina de comerç d'Espanya, allà a Nova York, perquè ens poguessin donar un poc explicacions i un poc d'ensenyances de del que és bàsicament les relacions econòmiques que tenim entre Espanya i els Estats Units. I l'altra part que vam visitar també va ser gràcies a en Diego Blázquez, que és el director de l'oficina d'educació que depèn del Ministeri d'Espanya allà a Nova York, i ell ens va ajudar bastant a aconseguir altres contactes, com pugui ser Public Schools Athletic League, que és un centre d'alt rendiment on tenen més de 250 professors d'educació física, com que tenien nosaltres un professor d'educació física, vam poder conèixer de primera mà com funciona la formació professional d'educació física allà. Vam visitar l'Institut Cervantes també, perquè teníem una professora de llengües, i d'aquesta manera també vam poder veure com ells funcionen allà, quins cursos imparteixen. També estan ficats dins el que és l'Escola de Nacions Unides, que també vam visitar gràcies a en Diego Blázquez. Altres llocs que vam visitar també per conèixer la part tecnològica va ser gràcies a Juana Fernández, que també és una col·laboradora de la ROCA, el programa aquest de la Sexta, si no recordo malament, que ella és una ment brillant que fa feina dins Microsoft. I van un poder veure de primera mà com és Microsoft, ens va explicar com funcionava tot, com podríem mirar d'intentar poder fer potser un intercanvi amb ells, amb així, com podríem fer feina amb els nostres alumnes d'informàtica, això. I finalment també vam visitar, gràcies a la mà d'una professora mallorquina, que ens va fer gràcies a trobar una mallorquina professora de la Universitat de Colúmbia, que és la Francisca Aguilo Mora, la qual ens va rebre, ens va explicar com funcionava tota la universitat, ens va guiar per dins la universitat, i vam poder conèixer de primera mà com funciona el sistema educatiu també ja superior, perquè clar, nostres alumnes de grau superior són alumnes que segons els projectes d'Erasmus estan ficats dins els mateixos projectes que a la universitat. Per tant, va ser molt enriquidor i va ser un èxit. D'aquesta manera tenim contactes, que el més difícil que se pot fer dins d'Erasmus, aconseguir contactes que ens puguin ajudar el dia de demà quan vulguem enviar alumnes per poder fer les seves pràctiques professionals. En grau superior se'n van 3 mesos per poder aconseguir la titulació. Solen fer entre 400 i 500 hores de pràctiques a una empresa i d'aquesta manera poden titular i poden aconseguir el títol de grau superior.
0: Jaume, en la vostra visita al Canadà vau estar a dos campus. Què és el que us ha cridat més l'atenció del model de formació professional canadenc?
1: Pues, la diferència més grossa que tenen ells respecte a nosaltres, perquè en tema d'ensenyament més o menys són similars, és el fet que aquí a Espanya, per exemple, l'educació

0: patronal, se reuneixen empresaris, se reuneix educació i se reuneixen els centres per poder mirar cap a on han d'anar, quines són els pròxims camins, quines són les necessitats dels instituts i quines són les necessitats que tenen les empreses, perquè d'aquesta manera ells se coordinen intentar tenir el màxim d'èxit. Perquè, clar, nosaltres, si tenim l'ajuda de lo que és l'empresa privada, podem anar a un millorant i veure realment com funcionen ells, perquè, clar, ells tecnològicament sempre van un poc més avançat que nosaltres, això. I després, ells se poden nutrir sempre dels nostres. Avui en dia, la formació professional ha tingut un auge bestial.
1: Sí.
0: I les empreses demanden una brutalitat d'alumnes. Nosaltres intentem poder fer sempre el màxim possible dins la possibilitat del que podem, perquè els recursos també són limitats. I realment el que ens impressionava molt d'ells és que tenen unes instal·lacions brutals allà on nosaltres mateixos, si poguéssim arribar a tenir això, això seria bestial. I només de veure el material i veure com l'empresa privada seva està implicadíssima dins l'educació,
1: sí.
0: Nosaltres realment ja vam aprendre molt darrere això.
1: En aquest viatge, Jaume, també han participat l'IES Politècnic, el Liceu i CIDE. És important que aquesta internacionalització es faci de manera coordinada entre diferents centres de Mallorca?
0: Sí, jo opino, perquè una cosa és que els nostres alumnes puguin viatjar a Bèlgica, a Alemanya, que un avió d'aquí en 2-3 hores hi som, i l'altre és anar a més de 8.000 quilòmetres de distància. Aquesta mobilitat la vaig coordinar jo i vaig incloure aquests altres centres que tenim estudis en comú.
1: Sí.
0: La idea principal és el fet que no aniguem cadascú pel seu camí i que cadascú vagi la seva boia, sinó que nosaltres formem part d'una mateixa conselleria. Nosaltres tenim estudis semblants i la idea és que si nosaltres enviem alumnes de grau superior, malament siguin alumnes que tenen més de 18 anys, però els enviem també fora, la idea és que com que és tan difícil aconseguir empreses i cercar gent que mos pugui agafar els alumnes i tot, l'idea és que entre els mateixos centres que tenim els mateixos estudis, si per exemple nosaltres tenim dos alumnes excel·lents que podem enviar cap allà, i ells en tenen un més, que les puguem agrupar,
1: sí.
0: Que se'n puguin anar junts. Que si per lo que sigui enviem un professor per fer acompanyament i visitar l'empresa i veure com va la cosa, com que ells solen estar mínim 3 mesos, poden estar mínim 3 mesos i poden estar pràcticament fins a 12 mesos, que és el que ens permet Erasmus. Lògicament ells, entre 3 i 4 mesos, han complit les hores que per titular,
1: sí.
0: Però sí que si estan tant de temps en fora, a tant de quilòmetres en fora, pot fer que potser un altre professor d'un altre centre, potser a les poques setmanes que un professor nostre hagi estat, hi pugui veure un altre. O que la coordinació de les feines no sigui només d'un centre, sinó que ens puguem coordinar i puguem fer feina junts més centres.
1: Jaume, quan un alumne de formació professional té l'oportunitat de fer una estada formativa, què creus que aprèn que no pot aprendre dins l'aula?
0: Bueno, quan se'n va anar a una empresa, lògicament nosaltres dins l'educació, en els recursos que tenim, que sempre més o manco són limitats,
1: sí.
0: En els recursos que nosaltres sempre hem dit que nosaltres donem una ensenyança general. Que un alumne nostre, xerrant de mecànica, vagi, per exemple, a un taller Mercedes o vagi a un taller multimarca, hi ha moltes diferències, perquè no estàs fent feina en les mateixes eines. Un taller Mercedes tindrà les seves pròpies eines, la seva pròpia tecnologia, la seva pròpia programa de diagnòstic, i un multimarca serà diferent. Pues, quan ells se'n van altres, normalment en grau mitjà són tallers concessionaris oficials, però en grau superior cercam que els tallers ja siguin molt millors,
1: sí.
0: Concessionaris molt bons com potser Mercedes, BMW, perquè els de grau superior no estan en un sol departament, sinó que els de grau superior han de passar per tots els departaments del que és el concessionari, ja sigui pintura, ja sigui taller d'electromecànica, ja sigui recanvis, ja sigui assistència als clients, i això fa que els concessionaris siguin diferents, per tant, els requisits de resultat d'aprenentatge són diferents.

0: Mirant ja cap al futur, quins són els propers passos del projecte Erasmus del Politècnic de Llevant? Podem esperar noves destinacions i nous acords internacionals?
1: Nosaltres no hem aturat mai de fer feina amb aquest aspecte. Sempre anem millorant, anem fent més. I per això hem evolucionat i inclòs beta skills, és a dir, competicions d'alumnes entre instituts. I enguany, per exemple, tenim previst enviar nostres alumnes de comerç a França a competir amb un institut d'Alemanya i un de França, que serà l'anfitrió enguany. L'any passat nosaltres vam fer les competicions de mecànica en el nostre centre sí. I per aquest curs se faran a Viena, amb altres centres. I els alumnes d'informàtica aniran a Portugal amb un soci que tenim allà, un centre homòleg nostre que enguany ha tingut un increment de la seva estructura de l'edifici i han fet una part tecnològica molt nova i se varen presentar voluntaris per poder fer aquests beta skills, perquè és on realment els alumnes interactuen amb altres alumnes i aprenen a competir. Nosaltres ho hem enfocat en que agafem els alumnes realment interessants, que tenen moltes ganes, que tenen ganes d'aprendre i això, les preparem a primer curs amb aquestes competicions perquè després nosaltres tenim el propi Balear Skills aquí sí. I aquest és el Balear Skills. Pues els alumnes demostren competint amb altres alumnes d'instituts d'aquí, de les Illes Balears. Per tant, nosaltres ens anem a Europa per competir amb altres instituts i ho agafem com a preparació per les nostres competicions oficials d'aquí de les Illes.
0: I per acabar, Jaume, quin missatge donaríeu a els alumnes que es plantegin aprofitar aquestes oportunitats de mobilitat internacional quan arribin?
1: És una oportunitat molt bona, perquè a part de que les empreses en les quals feim feina, o farem feina que hem visitat, són d'una qualitat extremadament molt bona, estem xerrant d'empreses ja bastant grosses, i no és el mateix fer feina i aprendre i tenir a damunt el teu currículum que has fet feina amb Microsoft
0: sí.
1: Que hagis fet feina amb una altra empresa més petita o això. Això d'un currículum sempre te dona un extra que fa que el dia de demà l'alumne, quan vagi en el currículum, que nosaltres també li feim el currículum Europass, que acredita tot això que ha realitzat, pot fer que l'empresa vegi que aquell alumne ha après coses que realment li interessen en aquella empresa. I això sempre dona un valor a afegir a l'alumne.
0: Doncs hem conegut detalls d'aquesta aposta del centre CIFPE Politècnic de Llevant per obrir la formació professional a noves experiències i col·laboracions internacionals. Ho hem fet amb en Jaume Serra, coordinador Erasmus. Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per traslladar-nos tota aquesta informació i, bueno, i que segueixi endavant amb aquests projectes, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de poder explicar tots aquests detalls.
0: Fins una altra. Que vagi tot molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Balear.
3: Cancanoli, restaurante italiano, cancanoli,
4: restaurante italiano, cancanoli, cancanoli, qué bueno cancanoli, Santa María, cancanoli.
5: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
4: Cancanoli, qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Atenció, amants de l'art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art Insal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art Insal 2026, una nit, tot l'art. T'hi esperam.

0: Miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Atenció, amants de l'art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art Insal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art Insal 2026, una nit, tot l'art. T'hi esperam! Show.

0: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.

0: que enviat el tractor?
1: Boig, si l'he enviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: Ràdio Balear, sa nostra ràdio.

Deia també de no te'n vagis car plou. Espera una miqueta que s'atura.

Tenim llenyes fe que farem foc perquè fa fred. I obriré la porteta per si volen tasquenet. Si tan molt ho penses,

0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tas de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
1: Ui!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!

0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.

0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23a mostra de la Llampuga. Vos esperam al moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
2: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados: terraza exterior, terraza interior, cocina mediterránea como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. Tres dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.